0: voilà, c'est
1: vachement magique. Plena et clair-obscurs. Desde el banco de Casa Kira, la escarte con paso nos abrió. De hecho, me abre increíble. Y pienso en esta subida, esta primera sonada. Estic assustat, però ara tens temps. Tinc molta il·lusió per lo que pugui venir. Mentre és la paraula il·lusió, passa un angelet per ells, volant per damunt d'un cap. Una boleta d'aquelles que és d'una planta, no? D'una planteta i que volen.